I fins ací l'informatiu matinal. Recordeu que ens podeu tornar a escoltar a l'Hoy por Hoy a les 12:20 i després també a la 1:10. I com no, com sempre, l'informatiu del migdia a les 2:07. Que tinguin un bon dia. Adeu.

I fins ací l'informatiu matinal. Recordeu que ens podeu tornar a escoltar a l'Oi por Oi a les 12:20 i després també a la 1:10. I com no, com sempre, l'informatiu del migdia a les 2:07. Que tinguen un bon dia. Adeu.

0: dos minutos seguimos con Nita aquí en el Festival de Hoy por Hoy.
1: Hoy por Hoy, con Aimar Bretos.
2: Des de sempre, Caixa Vinaròs ha estat un suport fundamental en la convivència del nostre poble, potenciant les festes populars, la cultura, l'art, en definitiva, la convivència entre tots els vinarossencs. Caminem junts, afrontem els reptes que ens planteja el futur. Construïm, entre tots, el futur del nostre poble. Caixa Rural, Caixa Vinaròs, per la nostra gent. In a manner of speaking, I just
3: want to say. Alcanàs vestits de festa. Arriben les festes del Remei 2026. Del 8 al 13 d'octubre, 6 dies de música, tradició, cultura i festa, amb propostes per a totes les edats. Diumenge 11, prepara't per a una nit molt especial. Un gran concert benèfic amb Jarabe de Pau i Meli Perea, amb tota la recaptació destinada a la Lliga contra el Càncer. I la música continuarà dilluns 12 amb Feliu Ventura, en un programa que també inclou ball de gala amb grans orquestres, cercaviles, memòria històrica i activitats per als més joves. Festes del Remei 2026, del 8 al 13 d'octubre. Alcanar viu la festa. Consulta tota la programació a les xarxes socials i a l'Ajuntament d'Alcanar.
4: Cada vegada són més els pacients que confien en els professionals de Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs. Som les clíniques dentals amb millors valoracions a Google. Noelia, Alberto, Paula o Manu són alguns dels pacients que amb les seves ressenyes posen en valor la delicadesa en les neteges, la cura dels més petits, el tracte proper i la sinceritat amb els plans de tractament. Tu també pots formar part d'aquesta gran família. Tens una clínica ben a prop teu. Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs.
5: Que naciera, que yo tendría que tocar el violín, entonces siempre lo tenía ahí. Es un poco amor y odio, porque me gustaba, pero al mismo tiempo quería ir a jugar con mis amigos y quería tener una vida de niño, pero no.
6: Descubre la vida de Ara Malikian en Por el Principio, con Ángeles Oliva. Este y otros episodios ya disponibles en la aplicación de la SER.
7: Regístrate en nuestra app, crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso...
8: Estamos en modo avión.
9: Ningún problema.
8: ¿Cómo?
7: A 10.000 metros de altura. App de la cadena SER. Lo que quieras, donde y cuando quieras.
10: La SER, el sonido de la vida.

0: termini acaba el 5 d'octubre. Mid Talent Vinaròs, el teu talent de futur. Organitzen Ajuntament de Vinaròs i RH en positiu.
1: I fem un xicotet paró, i és que l'alcaldessa de Vinaròs, Maria Dolores Miralles, fa poc més d'una hora ha anunciat que es retira momentàniament de la política degut a que se li ha detectat un càncer de mama. Les competències de l'alcaldia les ocuparà ara el vicealcalde Juan Amat. Així ho ha comunicat a través d'una roda de premsa.
2: Han trobat un voltet al pit, és a dir, m'han detectat un càncer de mama. Aleshores, és un càncer que té molt bon pronòstic. Els metges m'han dit que té, és molt menut i que s'ha arribat a temps, per la qual cosa una de les coses molt importants és la prevenció. És una revisió que m'he fet tots els anys com totes les dones, i entonces en aquesta revisió se m'ha detectat este voltet que hi ha que opera i que hi ha que estripar. Tal com us he comentat, jo he volgut traslladar aquesta informació de caràcter personal, perquè considero que aquesta cosa, este càncer de mama que jo tinc, hi ha que compartir-lo amb tota transparència en tots els veïns i veïnes de Vinaròs.
1: Molt bon dia a tots i a totes, benvinguts una vegada més a l'Hoy por Hoy, a la secció d'entrevistes, i avui estan nosaltres, Domingo Giner, diputat autonòmic del PP de la Comunitat Valenciana. Molt bon dia, què tal?
3: Molt bon dia, bé, molt bé. Avui és un dia bonic.
1: Això t'anava a dir, perquè tenim una notícia d'última hora, i és que s'han convocat eleccions generals per al 29 de novembre. Com es valora des del Partit Popular de la Comunitat Valenciana aquesta convocatòria?
3: Pues se valora en satisfacció i per fi, no? Per fi de donar veu als espanyols i d'alguna manera pues, respondre a una situació que Espanya i especialment la Comunitat Valenciana pues, estem patint, no? Vull dir, per tots és conegut la voluntat que ha tingut i té Pedro Sánchez en perjudicar cada un de les polítiques que està fent la Comunitat Valenciana, i només cal, pues, bueno, parlant de la finançació, servicis socials, infraestructures, aigua, en fi, una llista massa llarga d'incongruències que ha fet Pedro Sánchez a la Comunitat Valenciana.
1: I parlant de incongruències, l'IPC, per exemple, ha arribat al 4,9, quasi al 5. Quines mesures concretes proposa el Partit Popular per a minimitzar l'impacte d'aquesta pujada en les famílies?
3: Bueno, pues, una que va nombrar i s'està nombrant contínuament és regular l'impost de l'RPF, no? Que vagi acorde a l'IPC, no? De totes maneres, les polítiques per a que no puja l'IPC, pues, passem, la principal és, per exemple, la que tenim a nivell de combustibles, no? Sí que és veritat que fa una rebaixa de 20 cèntims ara a la gasolina, que serà progressiu fins al mes de desembre, però és veritat que l'Estat recauda més, i si recauda més, pues, podria, d'alguna manera, el Partit Popular el que pretén és baixar l'IVA en productes, alguns al 4% i altres exemptos, i bueno, l'IPC costa molt de baixar-lo, però una de les coses que també ajuda és a crear certidumbre, no? I que les regles de joc siguin per a tots iguals, i que fa, pues, bueno, esta confiança que el productor té i la confiança del consumidor, pues, també arriba quan se crea la confiança, pues, l'IPC baixa.
1: I vostè contraposa la pujada de l'IPC, per exemple, amb la baixada d'impostos de la Generalitat Valenciana, no? En què es traduís aquesta reducció d'impostos per a una família, diguem, de classe mitjana a la província de Castelló?
3: Mire, tot el que s'ingressa de més de la Comunitat Valenciana, perquè s'estan recibint més ingressos, el govern de Pedro de Juan Fernández Llorca lo retorna i el retorna a les classes mitjanes i sobretot a les classes més vulnerables en el dia a dia, d'acord? Vull dir, de les rebaixes fiscals que durant tota aquesta legislatura s'ha anat rebaixant, a part de la condonació o la bonificació per donacions i successions de patrimoni, pues, és incrementar, en guany s'incrementa el que són aparatos audífonos. El tema de l'escola de 0 a 3 anys pues, també és una mesura que, al ser gratuïta, libera molt el que és la càrrega econòmica de les famílies. En fi, un compendio d'aspectes i d'oportunitats que se van baixant i que considerem que, bueno, estem parlant de 500 milions d'euros conglomerat totes les reformes que porten aquestes mesures de bonificació.
1: I ja parlant en matèria d'habitatge, quin és actualment el principal problema perquè els joves puguen accedir a un habitatge al Maestrat? El preu, l'oferta de la falta d'oferta o la dificultat per aconseguir una hipoteca, per
3: és
1: exemple?
3: És un compendio de tot. Hi ha multifactors, no? El que fa la Generalitat és que ha ficat més de quasi 400 milions d'euros en el que és el departament de vivienda per a millorar el que és, o per avalar les hipoteques i per a, pues, bueno, també millorar el que és o ajudar a la finançació de les compres en hipoteques. Mire, si no hi ha oferta, actualment la demanda és molt, molt forta, la pressió és important i el jove té moltíssimes dificultats. Parlar, per exemple, que ha estat molt de moda, bueno, de moda, no?, que està en el tema dels decrets, claro. Vaig a dir-te només una xifra. Aquí a la volta, a Catalunya, l'any 2018, hi havia 68.000 vivendes en alquiler de llarg recorregut, que era el que, pues, bueno, més o menys un jove pot aspirar, no? Dir, tinc un alquiler i que me duren uns anys per poder-me estabilitzar, sí, i que no vaig a pegar voltes. Exacte. Cada aquí, cada allà. Pues en el 2025, 18.000. O sigui, 50.000 vivendes menys que ja no estan al mercat de la vivienda. Vivienda enllà. Vivienda anyada de buida, però tens que, com diria el president, tens que escoltar el propietari per a aquesta vivienda que no s'ompli, salvo que sigui per ocupes, què és el que necessitaria, no? Crec que li hem de donar més garanties en aquell que alquila que no l'alquilino, perquè llavors el que passa és que són aquestes tensions. Només dir-te que, per exemple, a Alemanya ja la Constitució té prohibit copar els preus dels alquilers, ja la Constitució, perquè el mal que va fer en el seu moment ha sigut molt més gran que copar estos preus a l'alça. Oferta, vivienda construïda, i després també vaig a donar-te un exemple que estos dies, com a alcalde, pues, me toca i ho visc en altres companys, pues que el Sareb està venent viviendes. Sareb és un banco malo, però sí, és de l'Estat. Pues que poc que li hagués costat al govern, ja que tan social diu que és, cagar aquestes viviendes, acabar-les, mantenir-les, perquè després s'han de mantindre, i ficar-les al mercat per a joves, per a persones vulnerables. Depèn de zones, pues tindran un poder adquisitiu o no, o tindran un preu de venda o no, però el que no pot fer és govern, que és el que està passant, és que està venent estos blocs que té el Sareb a fons d'esbuit, perquè això és un hecho constatable, no? Llavors, pues, quan tu veus tot això detrás i veus el tema dels decrets i com actua Pedro Sánchez, pues la veritat és que fa molta pena, i per tant reitero una satisfacció que per fin se convoquen eleccions generals el 29 de novembre i que, pues, poguéssim tornar a la senda del criteri i el sentit comú.
1: I què proposa el Partit Popular concretament en el tema de trobar un equilibri entre caser i inquilí?
3: És la llei de l'oferta a la demanda. Si el govern hagués agarrat i hagués fet un plantejament que dia que feies anava a construir 183.000 vivendes, que són molt poques, realment ja el Banc d'Espanya en el seu moment va dir que necessitava, pues, 700.000 vivendes, sí, per a, bueno, estabilitzar una miqueta el mercat. L'oferta a la demanda. Si tu, el govern, conjuntament també en una acció privada, perquè no podem, o sigui, el públic i el privat tenen que tindre la capacitat d'anar junts, no? Però si tu fiques un bloc o una sèrie de cases, no sé, en 400 o 500 euros d'alquiler, i la del costat privada al 100% està a 900, quina baixarà? La de 450 o la de 900? Baixarà la de 900. A la millor no baixarà 450, però ficarà 600 o a 550 l'alquiler, d'acord? Entonces ja tens en el mercat una oferta que la demanda pot adquirir, però el que no pots fer és agarrar i capar-ho tot, donar, dir que tots són coses especuladors, perquè és una gran mentida, i que resulta de que tu no puguis accedir. Fa 8 anys que governa el Partit Socialista. Quan vam entrar Pedro Sánchez, la vivienda no era la preocupació dels espanyols, i ara és la primera, i està 8 anys. I, clar, si tu construïs 0 viviendes, pues les conseqüències són aquestes, i després van a gloriar-te de que tu presentes uns decrets i que ho solucionaràs tot, ni hablar. La solució és parlar amb els inquilinos. El 15% de les viviendes que té Espanya són de fondos d'inversió, però l'altre 85% són de persones pues, que han ahorrat tota la vida, que tenen dos o tres viviendes. Mm. Exacte. Jo crec que aquesta comarca, i sobretot Vinaròs i Benicarló, tenen moltes persones pues, que tenen la seva casa i tenen un o dos pisos, i tenen més temor de que els ocupen i que el inquilino no pague. Per tant, al tindre aquesta temor, pues, fan que no l'alquilen. Pues bueno, m'ahorro una miqueta los disgustos, i resulta de que, pues bueno, aunque me costa una miqueta més el IBI i les tasses d'aquella vivienda, pues les vaig sufragant, perquè la temor de que no me paguen és important, no? Tu te pots alquilar, i això els haurà passat a molta gent, desgraciadament. Pues, te ve matrimoni, t'alquila la vivienda, té dos xiquets, circumstàncies d'aquell matrimoni se separa, es comencen a... No paga més, no paga dos, no paga tres, sí. No paga quatre. Llavors el que no pot ser és que el particular tingui que salvaguardar les condicions de vida de les persones vulnerables. Això és faena de l'Estat, és faena de les administracions. Per tant, si una persona té aquestes dificultats, que a tots mos pot passar, la vida pega moltes voltes, doncs bueno, l'Estat, les administracions tenen que ajudar. I tenen que respondre i tenen que avalar al que alquila la vivienda contra el propietari, no al revés. El propietari té que estar les garanties de que cobrarà i de que aquell pis tindrà les seves condicions, i la persona que és vulnerable té que tindre les garanties que li té que donar l'administració perquè pugui continuar pues bueno, en aquella vivienda i no tindre problemes en l'inquilino. Dic que és un problema complex, però quan tu admetixes que o la societat entén de que quan t'ocupen la casa no pots fer res, pues claro, de aquellos lodos estos, o d'aquellos lodos estos mares, o al revés, no sé com se diu. Però sí que és veritat que ha sigut una situació que Pedro Sánchez ha anat propisant per, bueno, demagogia i per no dir la veritat, no? Per no escoltar els propietaris.
4: I passant ja a l'àmbit de la sanitat, la situació de l'Hospital General de Castelló ha comportat una inversió de 474 milions d'euros, si no m'equivoco. Uh-huh. Quin impacte creus que tindrà aquesta inversió en l'atenció sanitària, sobretot dels veïns del Maestrat, perquè també és una cosa que ens influeix, no?
3: A veure, pues la veritat és que és important. La Comunitat Valenciana, la província de Castelló, està creixent en població, no? I això fa que les infraestructures sanitàries, pues, se queden no obsoletes sinó se queden reduïdes, i necessites més, crec que són més de 700 llits i 50 quiròfans, crec que és així aquesta quantitat, los que seran operatius, no? És una reivindicació en aquesta legislatura del Partit Popular a la Comunitat Valenciana, i concretament a la província de Castelló. Ja és una realitat, ja estan els diners, pues bueno, ja està tot el procés administratiu, que és lento, però que, bueno, que al final porta a terme. Però és la mateixa situació, o sigui, el que busquen aquestes inversions són que les llistes d'espera baixen, que no tingui que tindre d'alguna manera massa pressa per a que abandones el llit de l'habitació perquè ja està recuperat, i dona molta més atenció. I això també ho notarem en el centre de dia i en el consultori que se fa aquí a Vinaròs. Crec que és una infraestructura que aliviarà molt el que és l'Hospital de Vinaròs, i d'alguna manera també donarà cobertura a el que és la comarca o l'àrea d'influència de l'Hospital de Vinaròs. Aquestes inversions són les que importen, són les que realment la gent demana, perquè jo sempre dic, una de les coses que fem quan ens saludem o quan ens anem de despedir un amic, bueno, que tingui salut, la salut és el principal, doncs pues ahí està el govern de Juan Pérez Llorca, en el sentit d'anar continuant apostant per la sanitat. S'han incrementat el pressupost en esta àrea, n'hi ha molta feina per fer, molta, però en l'ànimo d'anar millorant clarament, i en aquest cas en l'Hospital General de Castelló és un clar exemple.
4: I també s'han anunciat actuacions en centres de salut com el de Sant Jordi, Benicarló o Vinaròs, no?
3: Sí, claro, són demandes que s'han fet a la població. Jo coneixo pues, molt el cas de Sant Jordi i a l'estiu, i l'oferta turística que té pues, a l'estiu s'incrementa molt, que és l'usuari d'aquest servici. És una demanda per part de del seu alcalde d'Ivan, i que pues, bueno, al final ha trobat una resposta en els pressupostos, en aquests pressupostos de la Generalitat. Indudablement, anar millorant aquestes infraestructures dels pobles, com deia, són importants per atendre millor, perquè la llista d'espera, anar-la pues, bueno, reduint-la dia a dia, i pues, bueno, aquestes inversions, com dic, són necessàries.
4: I també, parlant ja en tema d'educació, en matèria d'educació, aquest curs ha començat amb una reducció de ràtios, un augment de la plantilla. Com s'està notant això en els centres de Maestrat?
3: Bueno, estem començant el que és el curs 2026-2027. Pues bueno, jo crec que després d'una vaga en educació a principis de l'estiu, bueno, a final de curs, i en la que el govern de Juan Pérez Llorca va tindre l'oportunitat de poder dialogar amb els sindicats educatius com podien millorar i com, quines solucions creien ells que s'havien d'adoptar en el nivell educatiu, ha ficat en marxa algunes de les seues reivindicacions, i jo crec que pues, bueno, ha anat bé, no s'ha creat cap problemàtica, i en el seu moment pues, quan els pares elegien entre castellà o valencià pues, se va crear una gran alarma, la qual cosa pues, no va ser. Vull dir, a mi algun centre va poder tindre un problema, però no va donar-se pues, bueno, pues, la situació té que ser, o va ser acorde a lo que és normal i de sentit comú. Per anar bé, l'educació i la sanitat no tenen que ser, i l'educació no té que ser notícia, no? Té que ser notícia, o mos tenen que ficar les piles, i així ho entén el govern de Juan Pérez Llorca, en el sentit de que l'informe PISA no mos posiciona molt bé en qüestions de interpretació del llenguatge i en matemàtiques, no? En aquest curs el que s'ha fet és llevar algunes assignatures, o ja se va fer, algunes assignatures ideològiques, incrementar les hores de lectura i incrementar les hores de matemàtiques, sobretot les matemàtiques perquè és una ferramenta de futur, i més en el tema de la intel·ligència artificial i tot el món de la digitalització, pues les matemàtiques són molt importants. El que ha fet és pues, bueno, incrementar els horaris d'aquestes dues assignatures, però hi ha més de 83.000 professionals treballant en l'educació. Considerem que hi ha que incrementar la plantilla per millorar les ràtios, però bueno, en algunes situacions se pot fer, bàsicament pues, perquè també ha vingut molt d'immigrant i hi ha que donar resposta. I, però bueno, jo crec que d'una manera normal estan funcionant tots els centres educatius.
4: I la Generalitat també planteja la gratuïtat universitària de la matrícula per a aquells que hagin aprovat totes les assignatures. Considera que aquesta mesura pot animar sobretot als habitants dels municipis de l'interior per a que se'ls matriculen a la universitat?
3: Pels que estem junts dels centres universitaris, i me fico ahí perquè tinc un fill estudiant a València, pues bueno, és important, no?, tota ajuda per part de l'administració. Però ahir la Generalitat el que busca és tu t'esforces, tu t'apliques, tens recompensa, no? I també és donar-li una ferramenta a les famílies, esforçat, perquè a nosaltres pues, mos va bé este diner, però tot depèn de tu, aportes, i també és una manera d'aportar l'estudiant a la família, que ho fan molts de joves, estudien i treballen per ajudar als seus pares a que pues, bueno, la carrera universitària no sigui una càrrega econòmica important a la família, no? Que ja també te vaig dir que tots els pares pues, estem orgullosos de poder donar una educació. Però és una mostra més del govern de Juan Pérez Llorca de ja que ingressem més diners, fem un retorno, anem a, en aquest cas a recompensar l'esforç, anem a ajudar les famílies, anem a que els nostres joves estiguin més preparats, i també ens donar-nos l'oportunitat de dir concentra't en estudiar, i no perquè no tens, no voldria dir-ho d'aquesta manera, però no te cal anar a treballar 2 hores o 3 hores al dia per a pagar, no? I no, concentra't més en estudiar, ahí està l'administració, i pues, bueno, jo crec que és una ferramenta que hi ha que

0: donada la perspectiva que té la Generalitat de que esta comunitat és una comunitat d'oportunitats, és una terra en la que l'emprendedorisme és més palpable. No tenim grans indústries, que bueno, estan a Castelló, és un clúster molt important el de la ceràmica, però l'autònomo també considerem, o se considera, i és així, perquè és el 80% de l'economia espanyola i per tant també de la Comunitat Valenciana, pues, necessitàvem respaldo. Però també, sobretot, i reincidint, tinc més ingressos, vaig a veure com tinc meus autònomos i vaig a veure com un jove, perquè especialment els més joves són els que entren en el mercat de treball, com un jove que tingui un somni, que tingui una il·lusió de crear la seva tenda, el seu taller, la seva oficina, qualsevol negoci a emprendre, pues que tingui garantitzat que durant els primers anys no tingui que pagar la compta d'autònomo o tingui un ingrés per pagar la compta d'autònomo. No sé molt bé com funciona el mecanisme, però bàsicament és, bueno, jo és el meu, vaig a ser autònom o no, m'han despedit d'una empresa, vull fer un negoci, soc autònom per primera vegada, pues tinc una idea a l'administració i dir, bueno, vull ser autònom i pues, bueno, vull acollir-me en esta bonificació.
1: Pues per la meva part, això ha sigut tot. No sé si vols saber dir alguna cosa més.
0: No, com t'he dit al principi, avui és un dia per a, no per a l'esperança, però sí per a canviar una miqueta el rumb que en els últims anys venim lastrant i que pues, bueno, el 29 de novembre estem tots invitats a participar en un dia important i que pues, bueno, s'esperen ahir, fins al 29 de novembre, pues, una activitat política important. Esperem que se faigui en tot el sentit comú i sense entrar en batalles estèrils, sinó que la batalla principal sigui la millora dels servicis i que, pues, bueno, que d'alguna manera poguéssim viure sense pensar que davant tenim un muro per la nostra manera de pensar o per la nostra manera de viure. Desfer muros i el dia 29 és un dia important.
1: Pues moltes gràcies, Domingo, i molta sort per a tot el que ve.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: ¿Perros?
3: Tres.
2: ¿Fiestas?
3: Alguna.
2: ¿Robots aspiradores?
3: Uno.
4: Dos.
2: Doy fe de que esta alfombra lo ha vivido todo. ¡Bricocentro!
5: No hace falta un notario para ver cuando una alfombra lo ha vivido todo. Ven ya a Bricocentro y descubre nuestra gran colección de alfombras para todos los gustos y estilos. ¡Bricocentro! Bricocentro en Benicarló, en el centro comercial Family Park. ¡Bricolaje y
6: decoración! Alcalá de Xivert celebra la 12ª edició de la Fira de la Tomata de Penjar els dies 10 i 11 d'octubre. L'ocasió perfecta al casc històric, pujar al campanar més alt de la província i adquirir productes de proximitat. I, per supost, degustar i comprar la tomata de penjar d'Alcalá de Xivert, reconeguda per la seva qualitat. I, a més, visites guiades, cates, show cookings i jornades gastronòmiques de la tomata de penjar als restaurants d'Alcalá i Alcossebre tot el mes d'octubre. Trobaràs més informació al web alcaladexivert.es. Fira de la tomata de penjar d'Alcalá de Xivert. T'esperem!

0: Esta tardor, deixa't seduir pels sabors més autèntics de Benicarló.
1: Vine a la festa del polpa caduf i peix de llotja i descobreix les millors creacions de la nostra gastronomia local.
0: Del 17 de setembre a l'1 de novembre et convidem a tastar una gran varietat de tapes, pinxos i menús elaborats amb els productes més frescos de la llotja.
1: A Benicarló t'esperem amb la millor cuina autèntica.
0: Ajuntament de Benicarló.
2: L'insult a la dona és violència. Coaccionar la seva llibertat és violència. Fomentar l'explotació sexual de la dona és violència. Eliminar la violència contra les dones i les xiquetes és un objectiu essencial. Donem la cara enfront de totes les formes de violència contra les dones. Uneix-te. Digues no. Comptem amb tu. Diputació de Castelló. www.dipcas.es.
3: Busques feina o vols millorar el teu futur laboral? Torna Mid Talent Vinaròs, la fira d'ocupació que et connecta directament amb...

0: San Mateo se encuentra la bodega Besalduc Pais, una empresa de vanguardia a nivel nacional e internacional. Descubre sus paquetes de visitas a viñas y olivos milenarios. Explora el Museo del Vino y del Aceite y participa en exclusivos cursos y catas. Además, podrás adquirir los productos de su tienda, disfrutar la cocina de su elegante restaurante y conocer las ventajas de pertenecer a su exclusivo club privé. Vive una experiencia única y auténtica en el corazón del vino y el aceite. Para más información y reservas, llama al 673-216-280 o visita la web www.bodegas.es. Bodegas Besalduc, una experiencia inigualable.
1: La tardor arriba amb més sabor i tradició que mai. Els dies 10 i 11 d'octubre vine a viure la 12a Fira de la Tardor de Sant Rafel del Riu. Gaudeix de dos dies plens d'artesania, demostració d'oficis, vehicles clàssics, teatre infantil, tas de formatges, show cooking amb bolets i el millor espai gastronòmic amb food trucks. I a la nit, focs d'artifici i festa amb el grup Pentagrama. Viu la festa, viu la nostra tradició. Aquest cap de setmana t'esperem a Sant Rafel del Riu. No t'ho pots perdre.
2: Cuando nada te detiene al volante del nuevo Toyota Yaris Cross Hybrid, ¿hasta dónde eres capaz de llegar? Disfruta de la ciudad a bordo de este SUV de diseño renovado gracias a su avanzada tecnología híbrida. Nuevo Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparado para ir más lejos. Descúbrelo en la red Toyota de Valencia. Más información en toyota.es.
3: Alcanàs vestís de festa. Arriben les festes del Remei 2026. Del 8 al 13 d'octubre, 6 dies de música, tradició, cultura i festa, amb propostes per a totes les edats. Diumenge 11, prepara't per a una nit molt especial. Un gran concert benèfic amb Jarabe de Pau i Meli Perea, amb tota la recaptació destinada a la Lliga contra el Càncer. I la música continuarà dilluns 12 amb Feliu Ventura, en un programa que també inclou balls de gala amb grans orquestres, cercaviles, memòria històrica i activitats per als més joves. Festes del Remei 2026, del 8 al 13 d'octubre. Alcanà, viu la festa. Consulta tota la programació a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Alcanà.
4: Esta tardor, deixa't seduir pels sabors més autèntics de Benicarló.
5: Vine a la festa del polpa caduf i peix de llotja i descobreix les millors creacions de la nostra gastronomia local.
4: Del 17 de setembre a l'1 de novembre et convidem a tastar una gran varietat de tapes, pinxos i menús elaborats amb els productes més frescos de la llotja.
5: A Benicarló t'esperem amb la millor cuina autèntica.
4: Ajuntament de Benicarló.
1: La tardor arriba amb més sabor i tradició que mai. Els dies 10 i 11 d'octubre vine a viure la 12a Fira de la Tardor de Sant Rafel del Riu. Gaudeix de dos dies plens d'artesania, demostració d'oficis, vehicles clàssics, teatre infantil, tas de formatges, show cooking amb bolets i el millor espai gastronòmic amb food trucks. I a la nit, focs d'artifici i festa amb el grup Pentagrama. Viu la festa, viu la nostra tradició. T'esperem a Sant Rafel del Riu. No t'ho pots perdre.
3: Alcalà de Xivert celebra la 12a edició de la Fira de la Tomata de Pinjar els dies 10 i 11 d'octubre.

0: Es la una, las 12 en Canarias.
1: Pedro Sánchez presenta otra vez los dos decretos sobre vivienda, con una novedad. El segundo decreto, el que afecta a la renovación de la prórroga de los alquileres, no entrará en vigor hasta que lo apruebe, si finalmente lo aprueba, la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno, en directo a esta hora, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
2: Otro Vox cuestionando nuestro sistema de pensiones. Quería pedir una valoración sobre esas dos cosas también. Gracias.
3: Bueno, muchas gracias, Esther, por sus preguntas. La verdad es que siento mucho que me vaya a tener que extender un poco, porque son muchas preguntas y exigen una respuesta clara. Sobre el posicionamiento del Tribunal Constitucional, yo recuerdo haber estado en Cataluña, en el liceo, cuando anuncié precisamente las medidas de gracia vinculadas con los indultos a los líderes del procés de Cataluña, ¿no? A los líderes independentistas. Entonces, y desde entonces, dije que todas estas medidas que puso en marcha el Gobierno de España en esta legislatura y en las anteriores legislaturas no las hacíamos pensando en un partido político ni en un político o política independentista. Lo hacíamos pensando en la convivencia entre catalanes. Yo recuerdo muy bien, y quiero volver a compartirlo con los ciudadanos que estén siguiendo esta rueda de prensa y también con los medios de comunicación, porque me lo han escuchado decir muchas veces ustedes que me siguen allá por donde vamos, ¿no? Como es lógico, es su trabajo. Cuando fueron los sucesos de las elecciones de 2019 y Barcelona se incendió, yo fui a visitar a un policía nacional a un hospital público de Cataluña y me encontré con muchos profesionales sanitarios. Gente de clase media, que estaban indignados porque la sentencia condenaba a años de cárcel a personas que eran sus representantes públicos, sus representantes políticos. Por tanto, esto era un sentimiento transversal que trascendía claramente el sentir de aquellas personas que legítimamente pueden optar por una opción independentista o por una opción constitucionalista o como queramos llamarla. Por tanto, era un problema político que teníamos que resolver desde la política. Nosotros defendimos los indultos, defendimos también la aplicación de una ley de amnistía. Se dijeron muchas cosas, se dijeron que era inconstitucional, que iba contra la ley y la justicia europea. Y tanto el Tribunal Constitucional como también el Tribunal de Justicia Europeo han avalado de la A a la Z esa ley de amnistía, diciendo el Tribunal de Justicia Europeo que precisamente para la reconciliación de las sociedades las leyes de amnistía son un instrumento útil y que estaba acorde con la normativa europea. Por tanto, creo que lo importante es ese mensaje, el mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España.
1: Es la respuesta de Pedro Sánchez ante la noticia que hemos conocido este mediodía. El Constitucional, recordemos, ha ordenado al Supremo que amnistíe la malversación del procés, lo que ahora mismo abre la puerta de par en par para que el expresidente fugado, Carlos Puigdemont, que ahora mismo está en Waterloo, regrese a España.
3: Después de casi 10 años. Por tanto, respetar la resolución del Tribunal Constitucional y en fin, y celebrar el que con ello pues también ayudamos a la sociedad catalana, como ha venido demandando durante todo este tiempo, y es particularmente desde que el presidente Illa está al frente de la Generalitat de Cataluña, mirar hacia adelante, aprender de los errores que se cometieron y mucho por parte de muchos de los actores que entonces lideraban esa institución y la que yo me honro hoy en presidir, y efectivamente seguir mirando hacia adelante y avanzar.
1: Avanzar, la respuesta de Pedro Sánchez, que se felicita por esta decisión adoptada, como digo, este mediodía por el Tribunal Constitucional, que llega además a las puertas de la campaña electoral aquí en España. Le preguntaban también a Pedro Sánchez, los periodistas, por otra de las cuestiones del día, la posible convocatoria de una huelga general antes de las elecciones.
3: De la misma. Sí que haría una reflexión, porque a propósito de la amnistía, Esther, usted lo sabe, lo ha narrado, junto con otros muchos medios de comunicación, hemos tenido toda una legislatura plagada de movilizaciones, de concentraciones. Desgraciadamente, algunas de ellas devinieron posteriormente en violentas. Quiero recordar el acoso que ha sufrido la sede central del Partido Socialista. Desgraciadamente, no hemos contado con el rechazo contundente por parte de la oposición a esos ataques a las casas del pueblo del Partido Socialista y, por supuesto, también a la sede central. Y, bueno, ahora parece que va a haber una huelga general sobre una cuestión que creo que afecta a muchos trabajadores y trabajadores y a trabajadoras y a sus familias, como es el acceso a la vivienda. Y, por tanto, desde el Gobierno lo único que podemos hacer es respetar ese derecho constitucional, pero deberían hacerlo todos. Aquellos también que han ejercido ese derecho constitucional durante toda esta legislatura, desde el primer minuto, ¿no? Bueno, sobre Ayuso, correo, el voto por correo, las pensiones de Vox y del Partido Popular. He leído ahora al portavoz del Partido Popular decir que textualmente algo así como que el sistema es robusto, el sistema es sólido, el de las pensiones me refiero, y desde luego garantizamos absolutamente que las pensiones van a tener la viabilidad que tengan con el modelo actual y con los que vengan. Dice el portavoz del Partido Popular. Y con los que vengan. ¿Cuál es el que vendría? Si no hubiera una mayoría que creyera en este sistema de pensiones. Porque quiero recordar varias cosas. La primera, esta reforma de las pensiones es la reconstrucción de un pacto que se quebró después de la crisis financiera, que fue el Pacto de Toledo. Esta es una reforma de pensiones que acordamos con la Comisión Europea y que fue uno de los hitos que alcanzamos precisamente para los desembolsos de los fondos europeos. Y es una reforma de pensiones que sistemáticamente la AIREF, en su informe de 2025 y 2026, dice textualmente...
1: Guillermo Lerma, jefe de política de la SER, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes.
1: No había muchas dudas de que esta comparecencia iba a ser un primer acto político de Pedro Sánchez, o el segundo, si tenemos en cuenta la convocatoria de ayer y el anuncio en las escalinatas de Moncloa. En principio, Sánchez iba a desgranar, y ha desgranado, de hecho, en la primera parte de su intervención, las medidas en materia de vivienda, esos dos decretos que, como decimos, cuyos textos son prácticamente los mismos que nos salieron adelante en el Congreso de los Diputados, aunque con una novedad, ¿no? Lo que ha dicho Sánchez es que el segundo decreto, el de los alquileres indefinidos, en principio no va a entrar en vigor hasta que se pronuncie la Diputación Permanente.
4: Sí, esa es la diferencia que ha introducido el Consejo de Ministros respecto a la aprobación de los decretos anteriores, los que tumbó el viernes el Congreso de los Diputados. La renovación indefinida de los contratos de alquiler solo entrará en vigor si la Diputación Permanente del Congreso la convalida, algo que parece poco probable porque el PNV ya no los respaldó durante su votación en el Pleno y su voto vuelve a ser imprescindible en ese órgano de control cuando la Cámara está ya disuelta. El Gobierno ha aprobado de nuevo los dos textos prácticamente idénticos, con algunas modificaciones menores, decretos que buscan, dice Sánchez, facilitar el acceso al alquiler y la compra asequible, aumentar la oferta de vivienda, combatir la especulación. Ha reconocido el presidente la indignación por el hecho de que el Congreso diese la espalda a estas medidas, algo que reconoce le ha llevado a disolver las Cortes y pulsar el botón electoral para conseguir, dice Sánchez, una mayoría que ponga orden en un mercado disfuncional.
3: Que, por cierto, es un derecho que se ha venido ejerciendo durante no sé cuántos procesos electorales y cuántos años, y resulta que ahora pues se pone en cuestión por parte de aquellos que dicen tener, en fin, todas las garantías y todas las certezas de que van a ganar las elecciones.
1: Me acaban de preguntar a Sánchez por el bulo difundido y esparcido por Isabel Díaz Ayuso que pone en duda la limpieza del voto por correo. Limpieza que ha defendido el presidente del Gobierno, remarcando que otra vez el Partido Popular pone en duda este sistema. No es la primera vez que lo hace, de hecho, cuando está perfectamente acreditada la limpieza de este proceso, este voto por correo.
5: Justo después de más de 8 años de gobierno de usted.
1: Ya digo que esta comparecencia de Pedro Sánchez ahora mismo en directo en Moncloa no es para nada usual, de hecho es bastante extraordinaria, sobre todo tras la convocatoria de elecciones realizada y anunciada ayer por el presidente del Gobierno. Una comparecencia comparecencia atravesada también por otra gran noticia de impacto, por otro gran titular, lo hemos dicho y lo hemos remarcado y lo hemos escuchado en las palabras de Sánchez al inicio de este tramo de hora 14, el Constitucional, la orden del Constitucional al Tribunal Supremo para que amnistíe la malversación del procés, una decisión que evidentemente abre la puerta para que Puigdemont pueda regresar a España. Y una decisión que tiene ya una primera consecuencia judicial, porque Pedro Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes.
1: El juez de Arena le retira ya a Puigdemont la orden de detención, ¿no?
6: Sí, después de conocer que el Constitucional estima ese recurso de Dolors Bassa, el juez de Arena deja sin efecto y con carácter inmediato, dice, la orden de detención contra Carles Puigdemont y los otros dos fugados, Toni Comín y Lluís Puig. Pablo de Arena comunica el levantamiento de esa orden tanto a Policía Nacional, Guardia Civil como a Mossos de Escuadra y les indica que se abstengan de ejecutar cualquier privación de libertad. Es una decisión provisional, Javier, a la espera de conocer el detalle de esa sentencia mayoritaria junto al voto particular que avala la aplicación de la ley de amnistía por la malversación también a los líderes del procés. El magistrado tiene en cuenta el derecho fundamental a la libertad de Puigdemont, Puig y Comín. Con la sentencia en la mano, ratificará o revocará esta decisión. El alzamiento de las medidas, subraya, no declara aplicable la amnistía ni extingue la responsabilidad penal, al menos de momento.
1: Gracias, Pedro. Una de las preguntas a esta hora es si Puigdemont volverá antes o después de las elecciones. Fuentes de Junts y de la defensa del expresidente aseguran que no regresará a Cataluña hasta que no se le haya aplicado de forma efectiva la amnistía. No anticipará, por tanto, un posible regreso a pesar de que se haya dejado sin efecto esa orden de detención. Además, tenemos ya a esta hora la primera reacción del gobierno catalán. Vamos a escuchar a su portavoz, a Silvia Paneque, que asegura que el tiempo les ha dado la razón.
7: El temps ha donat la raó en aquelles majories parlamentàries, ha donat la raó als governs que varen defensar l'amnistia i, per tant, Catalunya avança, com ha dit també moltes vegades...
1: El tiempo nos ha dado la razón, ha dado la razón a los gobiernos que apoyaron la amnistía. Esto no es el final, es el inicio de una etapa de normalidad.
0: Hora 14. Las noticias de la una.
1: A la una de la tarde y 11 minutos volvemos al Palacio de la Moncloa, donde continúa la comparecencia de Pedro Sánchez.
3: Necesitamos un Parlamento con otras mayorías que nos permita, aquellos que creemos que tenemos que hacer una intervención más contundente de un mercado que no funciona, como es el de la vivienda, una mayoría mucho más amplia.
1: Y es la razón con referencias, evidentemente, a los decretos de vivienda, al tema de Puigdemont, a la decisión del Constitucional, también a la huelga general que preparan y alientan los sindicatos y que el presidente del Gobierno ha defendido, ¿no?, como un derecho fundamental de los trabajadores.
3: Como también frenar la especulación o el abuso turístico. Hemos dotado de 7.000 millones de euros a las comunidades autónomas para construir vivienda de protección oficial. Fíjese, por poner un ejemplo, 7 de cada 10 euros que dedica la Comunidad de Madrid a la construcción de vivienda provienen de recursos que transfiere el Gobierno de España. Por tanto, en fin, lo que quiero decir con esto es que se ha hecho mucho, pero tenemos que hacer mucho más. Y si queremos llegar más
1: lejos... Y ese mensaje, Lerma, que decía y destacaba, ¿no?, Pedro Sánchez, de que no van a dejar tirado ni a un solo ciudadano español.
4: Sí, Sánchez ya en un tono plenamente electoral, situando el marco del que quiere que sea el desarrollo de la campaña electoral, que va a desembocar en ese 29 de noviembre, lo ha dicho antes también, un combate frente a los poderosos o sumisión. Ese es el dilema que quiere plantear el presidente del Gobierno, aprovechando lo que ha ocurrido con esas medidas de vivienda que el Congreso de los Diputados tumbó el pasado viernes. Está explicando que ante la falta de una mayoría que dé respuesta al principal problema de la ciudadanía, lo mejor, lo más útil, ese es el fruto de la reflexión que ha ido adoptando en los últimos días, es llamar a las urnas para que los ciudadanos decidan, para que decidan si optan por un gobierno, dice Sánchez, que combate frente a los poderosos o que opta por la sumisión. Sigue en directo, Casal, esta rueda de prensa del presidente.
3: Dar una solución.
1: Que se puede seguir a través de la app de la SER y, por supuesto, en directo en nuestra web, en cadenaser.com. ¿Alguna cuestión más de este día? Javier Leivana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Nuevo revés para Zapatero. El juez Calama ha rechazado apartar a Llanes de la tasación de las joyas, como pedía el expresidente del Gobierno, alegando falta de imparcialidad. Informe Isabel Vega.
9: Buenas tardes. Sí, el juez rechaza de nuevo apartar a Llanes de la tasación de las joyas en un auto que recuerda que esa designación forma parte de la discrecionalidad del juzgado siempre y cuando no haya razones de imparcialidad. Y aquí Zapatero las aprecia, pero el magistrado no. Tampoco ve necesario Calama que un perito designado por la defensa del expresidente participe en ese análisis que arrancó ayer en dependencias de Llanes. Dice el juez que la prueba no es perecedera, así que no se justifica ese análisis a dos bandas. Recuerda a la defensa de Zapatero que es su derecho solicitar una ampliación del estudio. juicio o una contrapericial en cualquier momento de la causa.
1: Y un día más muy pendientes de las lluvias que se extienden ya prácticamente a todo el país.
8: Sí, que pueden ser fuertes con acumulados importantes en el suroeste y en la zona de los Pirineos. Van a estar en aviso naranja Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y Galicia. Precisamente en Cataluña se sigue buscando a un niño de 12 años que está desaparecido desde hace dos días.
1: Continúa la comparecencia de Pedro Sánchez en Moncloa, que resumimos a partir de las 2, la 1 en Canarias.
0: Hora 14, el láser.
10: Hoy por hoy, maestra. Josema García.
11: Molt bon dia a tots i a totes, benvinguts una vegada més així a una nova edició de l'Hoy por Hoy, avui 6 d'octubre de 2026. Però abans de començar en la programació, repassar una mica el temps, perquè avui tindrem un dia en general bastant estable, amb alguns núvols cap a la vesprada, però en general un temps estable i no s'esperen precipitacions que puguen ser generals, excepte algunes precipitacions que poden caure de forma local a alguns punts de la comarca. I fem un xicotet paró, i és que l'alcaldessa de Vinaròs, Maria Dolores Miralles, fa poc més d'una hora ha anunciat que es retira momentàriament de la política degut a que se li ha detectat un càncer de mama. Les competències de l'alcaldia les ocuparà ara el vicealcalde Juan Amat. Així ho ha comunicat a través d'una roda de premsa.
12: Han trobat un voltet al pit, és a dir, m'han detectat un càncer de mama. Aleshores, és un càncer que té molt bon pronòstic, els metges m'han dit que té, és molt menut i que s'ha arribat a temps, per la qual cosa una de les coses molt important és la prevenció. És una revisió que m'he fet tots els anys amb totes les dones, i entonces en aquesta revisió se m'ha detectat aquest voltet que hi ha que opera i que hi ha que estripar. Tal com us he comentat, jo he volgut traslladar aquesta informació de caràcter personal, perquè considero que aquesta cosa, este càncer de mama que jo tinc, hi ha que compartir-lo amb tota transparència en tots els veïns i veïnes de Vinaròs.
13: En Autotrack Vinaròs ponemos a punto el frío que mueve tu negocio.
14: Montamos, reparamos, mantenemos e instalamos equipos de frío para furgonetas, camiones isotermos y vehículos industriales, pensados para negocios que no pueden permitirse que el frío falle.
13: Contamos con Nico, nuestro hombre del frío, con más de 15 años de experiencia en frío industrial y vehículos refrigerados.
14: Además, revisamos tu equipo, mantenemos el isotermo en perfecto estado y nos encargamos de que cumpla con la homologación ATP.
13: Si tu vehículo necesita frío, necesita Autotrack.
15: Cuando nada te detiene al volante del nuevo Toyota Yaris Cross Hybrid, ¿hasta dónde eres capaz de llegar? Disfruta de la ciudad a bordo de este SUV de diseño renovado gracias a su avanzada tecnología híbrida. Nuevo Toyota Yaris Cross Hybrid, preparado para ir más lejos. Descúbrelo en la red Toyota de Valencia. Más información en toyota.es.
11: En el programa d'avui tindrem una nova edició de Les Ones amb una entrevista a Paco Molpeceres. A més, també estaran nosaltres la vicepresidenta primera de la Diputació de Castelló, Maria Àngeles Pallarès, que entre altres coses ha parlat sobre les eleccions generals convocades per al 29 de novembre i com afronta el Partit Popular aquest final de legislatura de cara a les eleccions autonòmiques de l'any que ve.
16: Les Ones, l'espai literari de Ser Maestrat, amb Amàlia Roig, Joan Bel i Josep Maria Pla.
17: Bon dia, oients, amigues i amics de la ràdio, de Ràdio Ser Maestrat. Com esteu? Com heu passat la setmana?
18: Bon dia, de categoria.
17: Josep Maria, Joan.
18: Molt bon dia.
17: Bé, avui tenim un convidat amb nosaltres. És Paco Molpeceres, Què tal, Paco? Com estàs?
19: Hola, bon dia. Gràcies per invitar-me.
17: Bé, hem pensat de dedicar el programa avui a la literatura i al cinema, les dues coses relacionades una amb l'altra. I bé, la conversa serà lliure, espontània, com sempre. Vinga, comencem, el que vulgui, va.
20: Jo, si em permeteu, el primer que volia fer és preguntar-li a Paco com està el tema de, ja que ell és, diguéssim, un dels components del col·lectiu per reivindicar el cinema Vinaròs, és com està este tema del cinema Vinaròs.
19: Bueno, pues, mira, portem des del 2019 reclamant el cine quan va tancar l'anterior etapa del JJ i no veiem junt, no? I ara en aquests moments vam plantejar una proposta a l'Ajuntament, ja que no tenim un local que sigui realment un cine, ja que en aquests moments la cosa està una mica fosca. Van dir, bueno, n'hi ha pobles que fan cine contractant d'alguna manera una empresa d'aixes que se dediquen a anar per diversos municipis, i això podria ser una possibilitat fins que arribi aquest dia en què tornem a tenir un cine, no? I estem a l'expectativa perquè en la programació d'actes del dia 20 d'este diumenge que ve, pues n'hi ha una sessió de cine. Primer una sessió infantil, a les 6 penso que és, o 6 i mitja, i a les 8 i mitja la sessió per adults. És un misteri, no sabem res més.
18: El misteri d'un fidei, sí. Que diuen els clàssics.
17: Bueno, sí.
20: Que pot ser anir lligat a quan l'auditori estigui fet. Tot el tema del cine, pregunto, no ho sé, tu saps.
19: Bueno, jo, mira, en les declaracions que he sentit a l'equip actual de govern, que ha parlat del nou auditori, llàstima, el cine no figurava. Vull no. pensar que ha sigut un olvido.
18: Vale.
19: Però, perquè podria ser una possibilitat com la que n'hi ha en Alcanar, no? On l'auditori de vegades té actualment cine. Ara bé, nosaltres com a col·lectiu, com a plataforma per la reobertura del cine, volem un cine continu, un cine de totes les setmanes i que pugui, a més, tindre una vessant molt alternativa, no? Cine d'autor, cine didàctic, cine de moltes maneres.
18: Molt bé.
17: Està bé.
18: Parlem de dos llenguatges diferents avui, llenguatge literari i llenguatge cinematogràfic. Jo us volia preguntar, quins són els avantatges d'adaptar una obra literària al cinema? I em basaré en un estudi que va fer Javier Angulo, que és un professor de Valladolid. És de l'any 19 o 20, però és igual, ens pot servir. Jo en diré tres, a veure quines de les tres que penseu que és la més, o són les més factibles. Una, que el cinema amplia l'audiència. Possiblement una novel·la que ningú conega, amb el ressò del cinema, pot aconseguir lectors. Una segona és que dona vida a personatges que millor en les novel·les són més...
17: més grisos, més sí, opacs...
18: O més de monòlegs, sí. Diríem. I la tercera és que evidentment crea o reinterpreta l'obra literària. Tot serà una vegada que el comentari diu, és que surto de la pel·lícula i la novel·la és una altra cosa, o la novel·la no diu...
20: Sí, això passa,
18: no
20: diu, això passa.
18: No sé, quina de les tres creu que té més impacte quan parlem dels avantatges d'adaptar una obra al cinema?
17: Bueno, jo penso que són coses diferents i són versions a partir d'aquella obra literària, són versions cinematogràfiques que tampoc tenen per què ser calcades, perquè no ho poden ser, perquè el llenguatge és diferent i s'adapta a lo que és el cine. Per tant, jo trobo que bueno, que no ho hem de comparar, de dir, no, és que la novel·la tenia tal, però ara la pel·lícula no ho té. Això ho trobo a faltar. Penso que no cal, és una altra cosa.
18: De fet, va parlar fa uns programes de l'adaptació de l'Odissea,
17: sí.
18: Van dir que, evidentment, no és una adaptació...
17: Exacte.
18: Fidedigna,
17: sinó que és una versió lliure. Ara, hi ha vegades que també les pel·lícules tenen més èxit que el que és l'obra en si, perquè han fet una adaptació molt bona, perquè és més popular, arriba més gent. Això ho hem de reconèixer.
20: Sí, perquè a més els mitjans audiovisuals avui dia tenen tanta potència i la lectura ha baixat tant que una cosa es complementa amb l'altra. Parlant de l'Odissea, que comentàvem, que ja fa unes setmanes vam parlar del llibre i vam parlar de la pel·lícula també, jo he pogut veure la pel·lícula i a veure, és una opinió personal, però jo no crec que sigui una pel·lícula d'aquestes que d'aquí 10 o 20 anys la recordem. Vull dir que, i amb això vull dir que és una bona adaptació del Nolan, però li falta, vull dir que no es pot comparar a lo que és el llibre de l'Odissea.
17: No? Una mica freda.
20: Bueno, és una pel·lícula espectacular en quant a mitjans, a manera de desenvolupar i tal, però no té aquell ànima que té l'obra literària. L'obra literària és que desplega un ventall de coses impressionant i la pel·lícula es queda com una bona pel·lícula, diguéssim, d'aventures, de coses que passen i tal, però jo, per mi, no és una gran pel·lícula.
17: Bueno, això ha passat...
20: Jo, si hagués de parlar d'adaptacions, parlaria d'altres pel·lícules que crec que són molt millors adaptacions.
17: Del mateix director, del Nolan, ja vam veure Oppenheimer primer. Sí, a molta gent és una pel·lícula que li va entusiasmar. A mi personalment em va agradar poc, molt poc, perquè vaig trobar que molt de guió, molta, però no sé, li faltava caliu, ànima, això que té el cinema europeu, que no té el cinema americà, o que no ho té moltes vegades. I bé, no era un apunt relacionat amb això que has dit.
19: Jo em quedé una mica en la possibilitat de facilitar. Realment el cine sí que facilita, segurament, era entrar en una història. Tota pel·lícula de cine ve d'un plantejament literari.
17: Sí,
19: tota. I mai s'ha de comparar, penso.
18: Sí, no, però
19: mai s'ha de comparar perquè la pel·lícula té vida pròpia.
18: Sí,
19: per a bé o per a mal.
17: Sí.
19: Nosaltres, en la tertúlia literària, l'última obra que hem llegit és El cor de les tenebres, i la pel·lícula referent del cor de les tenebres, tothom sabem que és Apocalipsis Now.
17: Sí.
19: Apocalipsis Now, jo penso que, més enllà del teu gust personal, sí que és una pel·lícula que ha quedat per a la posteritat, d'alguna manera. N'hi ha escenes que penso que a ningú se'n s'oblidarà, no?
17: Sí.
19: Simplement aquell vol dels helicòpters i les valquíries de Wagner, no?
17: Sí.
19: Quan l'atac i tal, no? Aleshores, és millor o és pitjor? És diferent, és molt diferent. És evident que n'hi ha pel·lícules que estan adaptades en millor o pitjor fortuna.
17: Sí.
19: L'Odissea, jo també l'he vista i té raó, però evidentment és una pel·lícula, i l'has dit molt bé, espectacular. Avui en dia el cine funciona molt per derroteros molt informàtics, etc. Sí. I aquesta pel·lícula s'ha reservat encara en una manera de fer cine d'aquelles que eren sobretot l'espectacle, no? Per tant, bueno, el cine és un altre món i clar que facilita les coses. En el llibre t'has que posar moltíssim
18: de
19: la part. En el cine, bueno, surt una finestra fantàstica.
18: És que has de posar les paraules el llenguatge literari són paraules. Les has de transformar en imatge i so. I això no és fàcil. És el que hi ha també en este congrés.
20: Són dos mons diferents, totalment, com estàvem comentant. Jo crec que és un molt bon exemple, El cor de les tenebres, perquè és un grandíssim llibre, òbviament, i Apocalipsi Nou és una grandíssima pel·lícula. Vull dir, a totes les llistes de les millors pel·lícules que s'han fet, sempre hi és en allà.
17: Sí.
20: Sempre hi és Apocalipsi Nou. Però hi ha una cosa que vull destacar, que és que l'adaptació de Coppola en aquesta pel·lícula, clar, d'un llibre que parla de la colonització belga a l'Àfrica, ell entra en una pel·lícula de la guerra del Vietnam. Mm. És a dir, és una creació nova, inspirada en el llibre del Conrad, inspirada en aquest llibre, però és una creació totalment nova i totalment original en aquest sentit. I aquí es veu tantíssim la mà del director, sobretot, i evidentment dels guionistes, etc., que és una cosa espectacular.
19: Correcte, però mira, jo penso que té raó, és una adaptació i és una creació nova, però que està absolutament íntimament lligada al llibre. O sigui, n'hi ha dues paraules en el llibre que són fantàstiques, l'horror i l'horror. En el llibre tenen un sentit i en la pel·lícula té un altre sentit, perquè la pel·lícula sobretot està actualitzada.
20: Uh-huh.
19: Està parlant del moment aquell, no? La pel·lícula és del 79, està parlant del que havia passat a la guerra de Vietnam. Està denunciant el bel·licisme, és una pel·lícula antimilitarista, com penso que l'Odissea també
17: ho
19: té
17: és.
19: Una part de discurs que és fantàstica d'Ulisses, quan diu, ostres, què he fet jo, no?, en esta vida i demés, en el tema de la guerra. Entonces, sí que és de veres, però Jo és que penso que això passa, Joan, en la majoria de pel·lícules que són creacions noves, eh? O sigui, de fet, si intentes d'alguna manera no sortir-te del que és la proposta literària, quedarà una pel·lícula una mica encorsetada.
18: Totalment. Ja que parleu del Coppola, en el treball que us deia de Javier Angulo, que va fer una mena de congrés, va ser a l'Universitat de Valladolid, i a tots es va fer un qüestionari grandíssim per a parlar de quines eren les seves preferències a l'hora de les adaptacions de literàries al cinema. I els dos directors que més van ser considerats van ser, el primer va ser el Kubrick, que una sèrie de coses com El Resplandor, La Naranja Mecànica, etc. Sí, sí. I el segon, el Francis Coppola, sí. I l'obra esta del Apocalipsis Now. Sí. També destacava El Padrino, que també és una obra, una gran adaptació, sí, de... Sí, sí. Però aquesta també va ser de les més destacades.
20: Sí, sí. El Padrino és una adaptació més directa, sí. Diguéssim. Aquesta és que és genial treure d'una cosa a l'altra totalment. Sí.
17: Jo també pensava que això que dèiem de les novel·les i de les adaptacions cinematogràfiques, que hi ha pel·lícules també que han superat el que són les novel·les.
20: Totalment.
17: La primera que em ve al cap, no sé si superat, però com a mínim el mateix nivell, és Mort a Venècia, basada en l'obra de Thomas Mann, i és una pel·lícula de Visconti, sí. Excel·lent, excel·lentíssima, no? Mm-hmm. Bellíssima, pot ser més que la novel·la, inclús a mi em va emocionar més la pel·lícula que la novel·la, parlo particularment. I després una pel·lícula que crec que és molt millor que al revés, una novel·la que és molt millor que la pel·lícula és El nom de la rosa,
18: sí.
17: De Umberto Eco.
18: Sí,
17: és la novel·la, te manté en un suspens, en un interès i tal. En canvi, la pel·lícula és una pel·lícula de traç més gruixut. No.
20: M'agrada molt la pel·lícula.
17: Pues discrepa.
20: M'agrada molt el llibre i molt la pel·lícula, l'adaptació, les dues coses.
18: També la considero una gran adaptació.
20: Sí, sí. Jo la trobo una grandíssima pel·lícula.
19: Però un paper del Cinquanari.
17: És que ningú veu la mateixa pel·lícula ni ningú llegeix el mateix llibre. És això.
19: Ni tu mateix fas una lectura igual quan fas una relectura. Guany vas llegir un article sobre el tema de les relectures, que era fantàstic.
17: I tampoc llegeixes igual quan tens 20 anys que quan tens 30, que quan tens 60. És molt diferent.
18: Una altra curiositat. Sabeu quina novel·la s'ha volgut intentar fer en cinema i no s'aconsegui mai? Només és de l'obra de Salinger,
17: sí.
18: El Vigilant de Canseco. S'ha hagut intents i mai s'ha aconseguit.
20: Això no ho sabia jo.
18: Home, va sortir aquí i diu, és des... perquè és una gran d'èxit.
20: El vigilant del camp de Ségol.
18: Sí,
20: el vigilant del camp de Ségol.
18: L'obra de Salinger.
20: Que és una novel·la extraordinària.
18: S'ha fet intents i no cap ha reeixit.
20: Ja.
18: De fet, no hi ha cap referència així de... Clara,
19: pues és de veres això que dius, perquè n'hi ha llibres que realment és molt complex, no? Sí. Bueno, hasta que arriba una directora o director que és capaç
18: de fer-lo.
19: Jo últimament he vist una adaptació que per a mi era impossible, absolutament impossible, que és 100 anys de soledat.
17: Estava apuntant ara mateix.
19: Està feta en una adaptació en capítols de sèries, no? Concretament està. Bueno, pues 100 anys de soledat, ja quan comences a veure-la, el primer dia dius, bueno, vas a veure-la, però aquí no trobaré res. Pues bueno, l'adaptació jo penso que és superdigna. Evidentment que no pot arreplegar tota la màgia de 100 anys de soledat. I l'adaptació el que fa sobretot és deixar-se guiar per lo que és el tema d'una lectura en off del llibre, no? Que és realment el que té força. Però les imatges, jo, des del meu punt de vista, estan prou treballades, sobretot en intentar transmetre també a nivell de fotografia. Bueno, quan arriba el gel en el capítol que és dels primers, la recreació que fan a nivell d'escenari de més és fantàstica. Ara que està acabant la sèrie, que jo l'estic acabant i de més, i que està en l'episodi quan la companyia bananera està ahí fent una explotació bestial i la gent se revela i de més, és evident que no pot transmetre la màgia del llibre. Però n'hi ha adaptacions molt dignes, i jo penso que aquesta és una adaptació digna. No diré que és millor, que va, no pot ser millor que el llibre.
17: No, millor no ho és, jo estic d'acord amb això.
18: De tot el cert...
17: És bastant digne, sí, bastant, jo posaria entre cometes una mica. Perquè hi ha capítols que sí, que fantàstics, però hi ha altres capítols que dius...
18: Costa molt, eh?
19: Comentes els capítols.
17: Se fan molt pesats.
18: Estem en una de les conclusions d'aquest congrés, li diuen, tot l'arquitectura del realisme màgic és difícil.
17: Sí.
18: I sobretot, per exemple, també s'ha intentat molt les obres de Vargas Llosa. També no, es costa moltíssim. L'única obra que salvaven d'este corrent era aquella de Com agua per xocolate.
17: Més o menys. Que
19: la
17: llegenda.
19: No, la de ser la mateixa línia que acabem de descriure ara. Està bé, l'obra de Laura Esquivel portada al cine, que és això.
18: És dels... Bueno, eren dels poquetes que diu que se salvava de com a pel·lícula, diríem. Seria les d'aquestes.
17: I quines més? Aviam.
18: Voleu més coses d'aquestes curioses, si voleu no?
20: Hi ha una cosa que volia comentar abans, que has parlat de Kubrick i de Coppola. Les adaptacions de Kubrick també són espectaculars.
18: Sí, les de les que són les dues que van destacar.
20: Fins i tot, jo he llegit aquests dies que 2001, Odissea a l'espai, és una adaptació superlliure de l'Odissea. Cosa que dius, ja és portar les coses allà on estan. No, però hi ha coses que coincideixen, no? És un viatge en un lloc desconegut, el de l'Odissea es torna a casa, aquí no, però és un viatge en un lloc desconegut, i el superordinador HAL aquell que es posa en contra dels viatgers i tal, i, bueno, té algunes coses que es poden comparar a l'Odissea.
17: És que jo crec que quasi totes les obres literàries tenen un punt de l'Odisseu, quasi totes, moltes. Per exemple, el tema del viatge, que és un tema recurrent.
19: El cor de les tenebres, allà està el viatge.
17: Allà està el viatge. El retorn a casa, això és també un tema que l'altre dia llegia, que diu que en realitat Ulisses torna a Ítaca. Sabeu per què? Diu que ho diu en un moment determinat. A mi em va passar per alt. Sobretot perquè volia veure el fum del fumeral, de la ximeneia. Es veu que en un moment donat ho diu més que per Penèlope, més que per Telèma, més perquè ell era el rei d'Ítaca, pel poder, per el reconeixement que tindria, més que res pel fum. Ho vaig trobar que era un detall molt, molt bonic. Sí. I això ho han fet, per exemple, Proust, a La recerca del temps perdut, una miqueta més això. El fum és la Madalena, no?
20: Que, per cert, hi ha algunes adaptacions de Proust que no són gaire brillants,
17: no.
20: Diríem.
17: Sí.
20: També és difícil.
17: Sí.
20: També és difícil.
17: És difícil,
20: també.
17: Hi ha
20: molta vida interior a l'obra de Proust.
17: Quan hi ha molt monòleg...
20: És que realment la literatura va...
18: És el més costa.
20: Va de dins cap a fora, no? I el cinema és al revés, va una mica de fora cap a dins. No? Vull dir que són dues direccions que es creuen d'alguna manera.
19: El cine aporta sobretot la imatge. La imatge és que això de la frase tan manida de que una imatge va de 1000 paraules, jo no estic d'acord.
18: No, i tant!
19: Però és expressiva i és de veres, o sigui, la imatge entra ràpidament en l'interior, no? I a més, sobretot en el que és el local, per això reivindiquem el cine, perquè el cine cal veure-lo en el cine, no?
18: Sí, que és veritat.
19: Entra i demés. Aleshores, és una proposta guanyadora en aquest sentit, no? I a la gent, evidentment, li costa, entre cometes, menys anar a veure una pel·lícula que enfrontar-se a un llibre. Entonces, el cine, evidentment, té recursos que són fantàstics. I en el seu paper de portar literatura, jo penso que té una part didàctica que pot ser molt útil. Jo recordo, per exemple, que en algun moment de la professió he compartit, per exemple, el programa més d'explicar la història a partir de les propostes cinematogràfiques.
17: Sí.
19: Espartaco, pues Espartaco, mira, si tens ahí vida, història i demés, no? O sigui, és que n'hi ha pel·lícules que són fantàstiques a aquests nivells. En Espartaco estem parlant una altra vegada
20: de
19: director de qüestió, no?
17: Sí.
19: Però sí, sí.
17: Bueno, jo quan feia de profe, vaig fer el batxillerat i a l'ESO vaig fer un crèdit en una època en què triaves tu els crèdits, no sé ara com va, que era literatura i cinema. I va ser un crèdit fantàstic, perquè vaig aconseguir el que no havia aconseguit mai, que és atrapar a un munt de gent que que no eren precisament el públic que m'hagués agradat, val? I els vaig atrapar a través del cine, i a través del cine vaig aconseguir que agafessin un paper i un boli i redactessin, que això, bueno, va ser una cosa extraordinària, molt extraordinària. Vull dir que hem de reconèixer que el cine té aquesta capacitat que deia Paco d'atrapar a la gent d'una manera, i a gent que acostar-se als llibres costa més perquè tenen dificultat en la lectura o perquè jo què sé, perquè ho associen a...
19: Un exemple proper, no? D'una obra literària passada a pel·lícula i que ha quedat, com deia abans Joan, per a la memòria i per a la història. Los Santos Inocentes. Los Santos Inocentes és una boníssima obra literària i és una pel·lícula excel·lent en personatges que...
18: Esta obra que tu has dit i La Colmena són les dues que van considerar de la literatura espanyola més ben adaptades. Hi ha criteris, però bueno, van ser estos dos. Us dic quatre pel·lícules que coneixem més pel director de la pel·lícula que per l'autor de la novel·la, o si esteu d'acord. Són les que allí van comentar. Una és Blade Runner, que millor coneixem l'autor, el Pam, i millor l'autor del llibre, jo no sé qui és.
17: Jo no sé qui és l'autor del llibre.
2: Ni l'hem llegit,
18: el llibre. Philip K. Dick, bueno, és igual. Però coneixem la pel·lícula, va revisar el llibre. El segon, El Falcó Maltès.
17: Ah, sí.
18: Que és del John Ford, una pel·lícula en blanc i negre boníssima.
17: Humphrey Bogart, sí, tota la pesca.
18: Que l'autor és un tal Dashiell Hammett.
17: Sí, però este sí que és conegut.
18: És un conegut, sí.
17: Este és conegut
2: per novel·la
17: negra.
18: John Huston, va
2: dir. John Huston era el director.
18: La tercera era Els raïms de la ira, Les uves de la ira.
19: Que bona és.
18: Boníssima. Sí. També blanc i negre.
19: Blanc i negre, i a més una pel·lícula que està feta immediatament després de la publicació del llibre. Estem parlant, no recordo la data, però vaja...
18: De l'any 39.
17: De?
18: L'any 39 se va fer la pel·lícula.
19: Pues, ese mateix any penso que va ser...
18: No, perdona, l'any 39... Perdona, l'any 39 se va escriure per John Steinbeck.
19: Que sí.
18: I el 40...
19: I el 40 és la pel·lícula, que sí. Que treballava el Henry Fonda.
18: De John Ford.
19: És una pel·lícula excel·lent. Jo me'n recordo que va ser un dels llibres que van llegir, que el va proposar un professor de literatura, i la lectura de l'obra de la...
18: Jo me'n recordo que vaig veure primer la pel·lícula com el llibre.
19: Però la pel·lícula és meravellosa, meravellosa. Estem parlant d'una època del cinema.
17: Antiga.
19: Sense efectes especials.
18: I la quarta és Doctor Zhivago. Que també ha tret, bueno, vull dir que ha promogut, diguem, perquè la gent el coneix per la pel·lícula, bàsicament, no pel llibre.
17: No, sí, tant.
18: És una obra d'aquestes que el llibre, sí que l'autor és conegut, el Boris Pasternak.
17: Jo recordo que jo era menuda, i quan es va estrenar el Doctor Zhivago, de quin any és?
18: El Doctor Zhivago és de l'any, no ho sé, no ho poso
17: aquí. Jo era menuda i recordo que Vinaròs va haver com una revolució. Una revolució de tot el poble anant al cine.
2: M'està parlant dels anys 60-70?
17: És que no me'n recordo. Parlaries
19: del Coliseum, del cine Coliseum, segurament.
17: No sé si el Coliseum era l'Ateneu.
19: Sí, era
17: els
19: 60 i pico, o l'Ateneu.
17: Perquè hi havia l'Ateneu allà a la Rambla Socors. És que va haver una època que aquí hi havia molts cines. Després hi havia el Moderno.
19: Hasta 5 han passat.
17: Sí.
19: Ateneu, Coliseum...
17: Però això és un record que se'm va quedar molt gravat. Igual que lo del rodatge del CIT a Peníscola, que és una cosa que també se'n va quedar a la memòria, però després resulta que comprovant les dates és impossible que jo anés al rodatge del CIT. Impossible, perquè soc més jove. Però jo ho tinc com un record propi. Potser perquè la gent em van seguir parlant durant anys i panys, i potser se'm va quedar això a la memòria.
19: Part de la memòria ja saps que l'hem recreat.
17: Sí. És molt mentirosa la memòria.
18: Anem adaptant.
17: Sí. Bé, doncs no tenim més temps.
2: No sé si voleu comentar alguna altra cosa, Paco, ja que tenim avui.
19: No, jo mira, confirmo que el cine és absolutament imprescindible.
18: Sí que és veritat.
19: Per tant, Vinaròs necessita cine.
18: I a més el cine socialitza. Perquè això que cada un mirem a plataforma és una pel·lícula.
19: Per suposar.
17: Tu ne mires una, jo ne miro una altra, tu una altra.
18: I cada una l'habitació.
19: Tu surtes del cine i nosaltres sortim del cine i ens anem a fer una
18: cosa. I comentes, i xarres, sí.
17: Sí.

0: Bé, doncs no, fins algú... aquí, el programa d'avui, no tenim més temps, no?
1: Mira, espera't, una cosa. No, és igual. És que tenim, us comento, a vegades ens regalen sí. llibres.
0: Sí.
1: No m'han regalat les alumnes de Benicarló.
0: Sí. Mm?
1: Del territori, Etiol Onada, dones cineastes, l'altra cara de l'espí.
0: Sí.
1: Perquè si digués, coneixem moltes dones directores de cinema? Sí que hi ha alguna, perquè encara hem de tenir alguna.
0: Ara sí.
1: Però, ara ja, però diguem, la història, com en tantes coses, ha oblidat, sí. o ha ignorat, o ha invisibilitzat pintores, científiques, etc. I també dones cineastes.
2: De fet, quasi bé tots els bé, que hem comentat eren directors, tots els que hem comentat.
0: Bé, una cosa, que dues obres escrites per una dona, per una gran escriptora, que s'han portat a les dues al cine. Una en forma de sèrie i l'altra en forma de pel·lícula, amb un èxit brutal. La plaça del Diamant, de Mercè Rodoreda, i Mirall trencat, de Mercè Rodoreda. I així el paper de les dones queda, sí. queda salvat.
1: Fins aquí. Teniu el llibre de Teola Onada, no ho he dit.
0: Sí, sí,
1: sí. És un vilafranquí.
0: Sí, Fèlix Edo, sí. Sí, sí, el coneixem. Bé, doncs ara sí, no?
1: Acabem aquí.
0: Punt i final.
1: Molt bé.
0: Que passeu molt bona setmana i ja ho sabeu.
1: Bon
0: Ens
1: dia.
0: Ens trobem
2: molt bé,
0: avui.
2: Gràcies, Paco.
3: Bon dia.
0: Moltes gràcies
3: a vosaltres.
4: Cada vegada són més els pacients que confien en els professionals de Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs. Som les clíniques dentals amb millors valoracions a Google. Noelia, Alberto, Paula o Manu són alguns dels pacients que amb les seves ressenyes posen en valor la delicadesa en les neteges, la cura dels més petits, el tracte proper i la sinceritat amb els plans de tractament. Tu també pots formar part d'aquesta gran família. Tens una clínica ben a prop teu. Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs.
5: Torna a Fiar Júlia, la fira romana de Traiguera. Reviu la màgia dels seus personatges, l'artesania, la gastronomia, la història i la cultura. Festa declarada d'interès turístic provincial. Ajuntament de Traiguera.
6: Dies 3 i 4 d'octubre. Vine a gaudir en família. Passeja i descobreix Traiguera.
7: A totes, benvinguts una vegada més ací a l'Oi per Oi, a la secció d'entrevistes, i avui em trobo amb Maria Ángel Fallaré, la vicepresidenta primera de la Diputació de Castelló. Molt bon dia, què tal?
8: Bon dia.
7: Avui volia començar l'entrevista perquè, bueno, hem tingut una notícia d'última hora, i és que s'han convocat eleccions generals per al 29 de novembre. Quina és la valoració que fa des de la Diputació Provincial de Castelló?
8: Bueno, jo crec que era una notícia que després del cap de setmana que portem de reflexió, que el president del govern va dir que s'anava a reflexionar, jo crec que tots tenien prou clar que les anava a convocar, i jo crec que és una molt bona notícia, perquè allà per fi podrem els ciutadans de espanyols decidir el que volem en el nostre govern i que es donen la paraula a la gent. Sempre és bo, veurem tot aquest moviment social, veurem tot aquest descontent generalitzat, i el millor és que el poble agafa la paraula i millor que res són convocar eleccions i votar.
7: Un altre punt important són els barrancs i les rambles que hi ha a tota la província. Per què considera que el govern d'Espanya està pues, una mica retardant l'execució d'aquestes actuacions?
8: Retardant no, jo crec que és que ni ha començat. La dana ja va ser fa 3 anys, i aquí tots els problemes que tenim d'inundacions a la nostra comarca del Baix Maestrat, pues no se n'ha fet cap, ni s'ha començat en cap actuació. Els barrancs són competència de la Confederació Geogràfica del Júcar, que depèn de l'Estat, i que és ell que s'ha de fer càrrec d'aquest manteniment, d'aquestes obres i d'aquestes solucions per evitar les inundacions i els problemes que tenim en tota aquesta zona aquí, sobretot el Calaix Verd i tota aquesta zona que patim, i és que no hagi començat, és que no ho farà ni de moment. Ara ja, després d'haver convocat eleccions, doncs, evidentment este govern no serà que solventi els problemes d'inundacions del Baix Maestrat.
7: La Diputació està estudiant mesures alternatives o actuacions pròpies per executar aquests avanços que hi ha pendents?
8: No, la Diputació al final no podem tenir les competències de ficar-nos arreglar els barrancs, que depenen de la Confederació. El que sí que tenim és, després de que passen aquestes inundacions, o quan hi ha un poc de problema en la pluja, doncs, des del Consorci de Bombers tenim

0: tota la disposició als alcaldes de tota la maquinària per a poder arreglar aquestes pistes, aquests camins i a banda de les pistes i els camins, les incidències que hagan pogut llavors ja tenir una mica, que jo trobo que 60 i pico litres en Benicarló, que jo crec que és part del rècord de la comarca en esta dana, i des del Consorci de Bombers en tota la maquinària i en tot el que depèn de la Diputació sempre a disposició dels alcaldes.
1: I passant ja a actuacions que fa la Diputació Provincial, el programa Més Esport, per exemple, compta més de 12 milions d'euros. Quin tipus d'instal·lacions esportives considera important per als municipis de la província?
0: Sí, s'ha fet un pla perquè teníem moltes demandes dels alcaldes per a fer inversions en instal·lacions deportives noves o algunes que ja estaven construïdes però que s'estaven quedant pues, un poc obsoletes. Entonces la presidenta Marta Barrachina va decidir que era el moment de fer este pla de 12 milions d'euros que, com has dit, el vam aprovar en l'últim ple del dia 22 de setembre i que serà pues, bianual, començarà enguany, enguany direm que els projectes i podrem fer-lo fins l'any que ve, fins al 30 de juny de l'any que ve, i això permetrà pues, que totes les instal·lacions o moltes instal·lacions dels nostres pobles s'actualitzen pues, i s'adequen a les necessitats d'avui en dia.
1: I com es distribuiran aquests 12 milions d'euros entre tots els pobles per acceptar les obres?
0: Sí, hem fet una divisió d'euros segons habitants, val? I a partir de 20.000 hem ficat una quantitat fixa per a fer el sumatori total d'aixòs 12 milions d'euros, que és una quantitat, jo crec que inèdita. Mai a la Diputació s'havia fet un pla d'esport d'esta envergadura i que el que se pretén és, sobretot, com t'he dit antes, pues, que totes les instal·lacions dels municipis estiguen en les condicions.
1: I també parlem de Pla Impulsa, el qual arribarà als 32 milions d'euros, si no m'equivoco. Quins criteris utilitzaran per garantir que els diners arriben especialment als municipis que més ho necessiten?
0: Sí, el Pla Impulsa és un pla bianual també, que és enguany i l'any que ve, i el que també vam aprovar en l'últim plenari va ser l'anticipar el 85% dels recursos als ajuntaments. Farem un pagament de 24,5 milions d'euros als 135 municipis de la província, adelantant-nos aquests recursos perquè puguen els ajuntaments fer la licitació ja en els diners al compte i també justificar fins al 30 de juny de l'any que ve.
1: Vale. I en matèria de seguretat, 115 municipis han adherit al projecte de càmeres de control de trànsit. Quins problemes concrets pretenen solucionar amb aquest pla?
0: Sí, aquesta també és una de les demandes que teníem els alcaldes, que és el tema de la seguretat en els municipis, sobretot d'interior. I per això és este pla que arribarà als 2 milions d'euros i també és bianual. Començarem la Diputació a ficar les càmeres a tots els municipis. Els han fet una proposta pues, en un poble, pues, en l'entrada, l'altra en aquesta entrada i tal. Els pobles han acceptat i ara ja estava en la licitació de les càmeres, perquè al final la seguretat, que tinguem una, que hi hagi una càmera no vol dir que això hem de fer alguna cosa, però després a l'hora d'ajudar a la Guàrdia Civil o a les forces de seguretat quan hi ha algun robatori o passa alguna cosa en el poble, pues, són molt útils i així s'ha demostrat els pobles que les tenen. Llavors ha de ser una aposta de després escoltant vamos, un montón de vegades de forma reiterant els alcaldes el tema de les càmeres de seguretat, pues, la Diputació assumirà la col·locació i el manteniment de les càmeres perquè tinguem tots més tranquil·litat en els nostres pobles.
1: Molt bé, i ja com a alcaldessa de Canyelo Roig, quines són actualment les principals necessitats que veus al municipi?
0: Bueno, pues ara en Canet estem, com diem un alcalde, company meu, les necessitats dels pobles menuts són infinites. La llista te podria arribar hasta... Però bueno, tens que marcar-te objectius i tens que anar a poc a poc. Ara el que estem és, sobretot, anem a començar una reforma molt important a la piscina. Intentarem fer-ho per fases, perquè com té que estar oberta en juny de l'any que ve, pues les obres entre licitació i tot pues te dona per al que te dona en el temps. Entonces, les piscines municipals són la principal inversió que estem parlant en total al voltant d'un milió d'euros. Després de totes les fases que contemplem per a fer esta piscina, que és dels anys 80, de l'any 84 o 86, no recordo mal, i clar, pues, aunque s'hagin anat arreglant algunes coses, necessita una reforma estructural per adequar-la a normativa, i això serà l'objectiu en el que ara estem, en aquesta inversió de quasi un milió d'euros per adequar les piscines. Serà piscines i també farem un gimnàs municipal.
1: I ja a nivell polític, com a vicesecretari general territorial del Partit Popular de Castelló, què considera que hauria de ser una prioritat per al Partit Popular a la província de Castelló de cara a esta etapa electoral?
0: Bueno, pues ara la 3, com a Partit Popular, pues, les eleccions, estos dos mesos que vindran fins que votarem, pues, la veritat és que jo crec que la gent aquí a la província de Castelló ja coneix què fem el Partit Popular i qui som, perquè aquí a la província, pues, som una província xicoteta, 135 municipis, 617.000 habitants, i el Partit Popular saben, ens podem ficar cara a tots, tots molts som alcaldes, molts gestionem, i el saber fer del Partit Popular no és nou que tinguem que començar a comptar de repèn, saben com gestionem i què fem i a què ens dediquem i què ens preocupa, i això, que aquí a la província de Castelló, pues, la majoria de veïns ho tenen clar, és el que esperem que en Espanya, després d'aquests anys de govern de personalista de Pedro Sánchez, perquè jo no vaig a parlar ni del Partit Socialista, sinó que ha sigut un govern personalista, un president presidencialista, pues que ens ha portat a tot el país, pues, a tindre les infraestructures que tenim, carreteres i trens, per no parlar d'altres, que són quasi tercermundistes de com podrien estar com estàvem, la polarització i com ens ha fet tots els espanyols que estem entre nosaltres tots enfadats, Ceuta, que ja ningú parla de Ceuta, pareix que ja s'havia acabat, i tots els problemes que tenim en Espanya, a part de la vivenda, dels salaris, com han pujat els preus de les coses, un 4,9 l'últim mes, que és el de l'IPC, és increïble, i coses de veritat que ens preocupen a la gent, i deixar de parlar tant d'altres coses que no li preocupen a ningú, i de veritat ens anem a dedicar a fer mesures, a fer propostes que de veritat ens afectés als veïns i veïnes de la província.
1: I ja de cara a les eleccions autonòmiques municipals, que és el que més ens toca, no sé si als oients podries fer una petita introducció de les propostes que planeu a fer de cara a l'any que ve i a la pròxima legislatura.
0: Nosaltres, la Diputació, com saps, no la vota ningú. La Diputació no tenim un programa electoral, perquè la Diputació és el resultat de lo que els veïns i veïnes volen
1: als seus pobles.
0: Entonces, en el nostre municipi, que algunes coses de la legislatura van sortint, algunes de que us això a la pròxima legislatura ho tenim que fer. Clar, perquè com ja portem uns quants anys governant, pues sabem, i sí que tenim ja algunes propostes per a l'any que ve. Tenim una proposta molt ambiciosa que ja anirem, te l'aniré contant quan s'arriba el període electoral, però d'altres des del poble sí que tenim ja més o menys el programa mig fet, perquè ja és com estàs gestionant, saps el que te fa falta i el que necessites per al pròxim període, i també saps els temps que tardes en fer les coses, perquè tu no pots dir que en un any faràs moltes coses, perquè si no saps els temps que tenen l'administració, les licitacions, les contratacions. Per això has de ser ambiciós, però sobretot has de ser realista de lo que se pot fer i lo que no se pot fer en una legislatura. Ja te vindré un altre rato i te ho contaré.
1: Perfecte, pues això ha sigut tot per la meva part, no sé si vols afegir alguna cosa més.
0: No, res, moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a tu. Adéu.
2: Cada vegada són més els pacients que confien en els professionals de Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs. Som les clíniques dentals amb millors valoracions a Google. Noelia, Alberto, Paula o Manu són alguns dels pacients que amb les seves ressenyes posen en valor la delicadesa en les neteges, la cura dels més petits, el tracte proper i la sinceritat amb els plans de tractament. Tu també pots formar part d'aquesta gran família. Tens una clínica ben a prop teu. Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs.
3: A veces no es el conductor quien escoge el coche. Es el coche quien escoge al conductor. Si escoges hasta 118 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de autonomía combinada, el Cupra Terramar subhíbrido te escoge a ti. Descubre más en cupra.com.
4: Fiar Júlia, la fira romana de Traiguera. Reviu la màgia dels seus personatges, l'artesania, la gastronomia, la història i la cultura. Festa declarada d'interès turístic provincial. Ajuntament de Traiguera.
5: Dies 3 i 4 d'octubre. Vine a gaudir en família. Passeja i descobrís Traiguera.
6: ¿Necesitas lavar tu coche? En Benior lo lavamos sin tocarlo, con el sistema automático Laser Wash, con agua a alta presión y sin peligro de que se raye. Y con funciones únicas, el lavado de bajos y laterales, la cascada super brillo y el secado intensivo. En definitiva, un lavado con un acabado perfecto, que además es rápido, fácil y cómodo. Y también puedes pagar con tarjeta sin bajar del vehículo. Estamos en el polígono industrial de Benicarló y abrimos las 24 horas.

0: Molt bona tarda a tots i a totes, benvinguts una vegada més ací a l'informatiu del migdia, on vos apropem totes les notícies de la comarca. I comencem a Vinaròs perquè ja ho hem adelantat a l'oi por oi, és que aquest matí ha convocat una roda de premsa urgent l'alcaldessa de Vinaròs, Maria Dolores Miralles, per anunciar que té càncer de mama. Les competències de l'alcaldia les ocuparà Juan Amat, mentre que dure aquest període de baixa de l'alcaldessa, i aquestes han sigut les seues paraules.
1: Han trobat un voltet al pit, és a dir, m'han detectat un càncer de mama. Aleshores, és un càncer que té molt bon pronòstic, els metges m'han dit que té, és molt menut i que s'ha arribat a temps, per la qual cosa una de les coses molt importants és la prevenció. És una revisió que em tinc que fer tots els anys com totes les dones, i entonces en aquesta revisió se m'ha detectat este voltet que hi ha que opera i que hi ha que estripar. Tal com us he comentat, jo he volgut traslladar aquesta informació de caràcter personal, perquè considero que esta cosa, este càncer de mama que jo tinc, hi ha que compartir-lo amb tota transparència en tots els veïns i veïnes de Vinaròs.
0: I continuem amb successos, perquè la Guàrdia Civil ha detingut a 4 persones per diferents delictes contra el patrimoni en la comarca del Baix Maestrat. Les investigacions es van realitzar en les localitats de Peníscola i Benicarló. Els detinguts són 3 homes d'edats compreses entre els 18 i 22 anys d'edat, a més de un baró de 33 anys, a la qual s'atribueixen un delicte d'urte d'un ciclomotor i 3 delictes de robo en força en diversos establiments de les localitats de Peníscola i Benicarló. La primera de les actuacions va tindre lloc el passat mes de setembre durant la celebració de les festes patronals del municipi, on es va informar de la sustracció d'un ciclomotor que se trobava estacionat en la via pública. Així mateix, la investigació es va poder culminar en la recuperació del ciclomotor sustret i fent entregat al seu legítim propietari. El detingut, junt amb les diligències instruïdes, ha sigut posat a disposició de l'autoritat judicial, la mateixa que va decretar el seu ingrés en prisió provisional. I avui per ser a Benicarló s'ha celebrat un ple extraordinari per tractar l'assumpte de la paralització de les obres del Ramon Cid degut al recurs de la Generalitat al Pla Edificant, el recurs al Tribunal Suprem. Entre altres partits, Benigaldum, per exemple, ha denunciat la gestió pèssima per part de l'alcaldia amb aquest tema, i també denuncia que és una situació nefasta per a Benicarló i per als interessos dels benicarlandos i benicarlandes. Aquestes han sigut les paraules de el portaveu de Benigaldum, Juan Pascual Sorlí.
2: Hem tingut el ple extraordinari en l'assumpte del Ramon Cid, que ha sigut convocat a instàncies de Compromís, PSOE i Benicàssim. Avui, per fi, tant el PP com Vox han recapacitat les seues postures anteriors i han votat a favor de la moció que hem presentat en este ple. Jo no sé si serà massa tard, crec que sí, perquè fer recapacitar la Generalitat Valenciana serà complicat. Però el que sí que està clar és que el Ramon Cid és una necessitat per a Benicarló i que la situació actual és nefasta per al nostre poble i per als interessos dels benicarlandos i benicarlandes. Tenim que lograr que la Generalitat recapacite, que el col·legi Ramon Cid vagi avant, perquè el que ara volem fer és una reforma parcial, un arreglo d'alguns aspectes d'aquest col·legi. Però nosaltres ens preguntem si els arreglos són molt menuts, poca cosa farem. I si els arreglos són molt grans, que és que no pensen fer el nou Ramon Cid mai?
0: I passem a la part sud de la comarca del Baix Maestrat, perquè Alcalà de Xivert ha presentat la fira de tomata de penjar que es va celebrar aquest cap de setmana, el 10 i el 11, al municipi. Aquestes han sigut les paraules de Javi García, el regidor de festes de la localitat.
3: I en aquesta fira, com sabeu, el més important és el producte de proximitat i concretament la nostra tomata de penjar, que és el producte estrella del nostre poble i aquell que volem i ens agrada donar a conèixer, que la gent que vinga compro i sobretot que la gent que vinga al nostre poble durant aquests dies vulga tornar l'any que ve en la 13 edició de la Fira de Tomata. Per això que fiquem totes les ganes, tot l'esforç des de l'Ajuntament perquè la fira sempre visca el millor possible i que la tenga visca. És cert que venim de dos anys passats per pluja, dos anys que hem hagut de canviar les dates i modificar la fira, però esperem que enguany el temps acompanyi. Les previsions és que no va a ploure. Llavors, com bé dic, esperem que aquesta fira transcorrisca en normalitat, que tota la gent que ja té programat aquesta eixida fins al nostre poble puguem vindre, puguem aprofitar la gent que ve al Cossebre per a arrimar-se fins al Calà i conèixer tant la tomata com tota la fira i a banda l'església, el campanar, la capella que obrirà les seves portes, la casa del metge, per a que la gent ho pugui conèixer.
0: I més notícies a l'àmbit provincial, perquè el Consorci Provincial de les Aigües ha aprovat el pressupost per al 2027 i ascendeix a més de 6 milions d'euros. Els comptes del pròxim exercici consoliden el model iniciat amb la constitució del Consorci i permet avançar en el seu desplegament efectiu, reforçant tant la prestació del servici de proveïment d'aigua en alta com la inversió en infraestructures hidràuliques estratègiques per al conjunt de la província. I en quant a l'àmbit autonòmic, la Generalitat ja ha començat els treballs en les carreteres afectades per l'incendi de la Vall d'Uixó i eleva la inversió fins als 4,2 milions d'euros. Martínez Mus, el conseller de Medi Ambient, visita els treballs en la CV209 i la CV223 per a la renovació de la senyalització, els sistemes de contenció, drenatge, calçada i talussos. La Generalitat continua amb els treballs de recuperació de les zones afectades per l'incendi forestal de la Vall d'Uixó, que ha afectat vora 9.500 hectàrees al Parc Natural de la Serra Espadà i suma esta setmana nous treballs en les principals carreteres autonòmiques afectades, fet que eleva la inversió del conjunt del pla a 4,2 milions d'euros. I tanquem amb notícies de cultura tant a Santa Magdalena com a Vinaròs, perquè a Vinaròs la Biblioteca Municipal ofereix 16 activitats per al públic infantil i familiar. La programació de tardor i hivern combina biblioteca, tallers, contacontes i espectacles per a fomentar la lectura i la creativitat. I en quant a Santa Magdalena, el municipi reprèn les classes d'espanyol als estrangers que viuen al municipi. Aquestes classes ja han començat avui i els realitzaran tots els dimarts de 9 a 12 en el Saló de Plens de l'Ajuntament de Santa Magdalena.
4: San Mateo se encuentra la bodega Besalduc Baix, una empresa de vanguardia a nivel nacional e internacional. Descubre sus paquetes de visitas a viñas y olivos milenarios. Explora el Museo del Vino y del Aceite y participa en exclusivos cursos y catas. Además, podrás adquirir los productos de su tienda, disfrutar la cocina de su elegante restaurante y conocer las ventajas de pertenecer a su exclusivo club privé. Una experiencia única y auténtica en el corazón del vino y el aceite. Para más información y reservas, llama al 673-216-280 o visita la web www.bodegas.es. Bodegas Besalduc, una experiencia inigualable.
5: Como tú, no hay ninguno.
6: ¿Buscas una experiencia gastronómica inolvidable dentro de una bodega centenaria y un museo del vino único? En el restaurante de la bodega Besalduc Baix, en Sant Mateu, te invitamos a disfrutar de nuestro menú a la carta. Menú Ruta del Sabor y un exclusivo menú maridaje. 8 platos y 8 vinos seleccionados para ti. Déjate sorprender también por las sugerencias del chef. Siempre con productos de proximidad y temporada. Reserva ya tu mesa al 673-216-280 o visita nuestra web www.bodegas.es. Restaurante de bodegas Besaldoc Valls. Sabores auténticos en el corazón de San Mateo.
5: Como tú, no hay ninguno.
7: En Autotrack Vinaròs llevamos el rendimiento de tu coche al siguiente nivel. Taller multimarca con tecnología punta y expertos a tu servicio. Recupera la potencia. Descarbonizado, limpieza de EGR, admisión, inyectores y filtros de partículas. Además, somos punto de venta y servicio BMW, BMW Motorrad y Mini Cooper. Estilo, excelencia y respaldo oficial. Ven a calle San Francisco 133 o visítanos en autotrackvinaros.com. Autotrack Vinaròs, especialistas en todas las marcas, expertos en la tuya.